Doncs sí, sí que portem a la ratxa, així a Xàtiva, si fa exactament 2 setmanes. Fa avui que ens va deixar Artur Heras, avui acomiadem també a Manolo Boix, un artista, sens dubte, polifacètic, un artista sent de les nostres comarques, sent de la Ribera, molt vinculat a Xàtiva, i que, sens dubte, doncs ahí queda, eh? Ahí queda la seva empremta i ahí queda el seu treball i la seva trajectòria. També des de Ràdio Xàtiva, des de la cadena SER, totes les condolències als familiars i amics. Des d'ara i fins les 2, doncs, com deia ahir, anem a seguir alegrant-nos amb altres temes, tot i que amb el record per descomptat per a Manolo Boix. Anem a descobrir altres qüestions, anem a descobrir qüestions pràctiques, qüestions d'allò que es diu servei públic de la ràdio. En res connectem amb els nostres germans de Ràdio Ontinyent per a una nova secció, la saben vostès, del Consorci de Residus. A veure de què ens parla avui l'amic Miguel Coll des de Ràdio Ontinyent d'esta secció que pretén apropar el servei del Consorci de Residus a vostès, oients, i a partir de la 1, sobretot, doncs amb Alexia Úbeda i la seva secció Poble de Paraules i amb l'agenda que ja va transformant-se per a esta setmana i la que ve a Xàtiva, que van a ser unes jornades molt intenses, unes setmanes molt intenses. Són les 12:28. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas. Escuchan Radio Xàtiva, escuchan la cadena SER.

0: Estava jo pensant que si jo ara mateix dic hola, bon dia, com esteu? La gent que està escoltant Ràdio Ontinyent dirà ui, ja l'han pegat una pedra a Miguel perquè no se'n recorda que ja porta una estoneta fent programa. Però és un hola, què tal, com esteu? No a la gent que esteu escoltant Ràdio Ontinyent Cadena Ser. És també per a la gent que ara mateix es connecta des de Ràdio Xàtiva, perquè ja sabeu que cada 15 dies tenim una secció compartida amb Ràdio Xàtiva, els nostres companys de Ràdio Xàtiva i el Consorci de Residus V5, perquè volem conscienciar-vos a tot el món, a vosaltres i a nosaltres mateixos, de com es poden separar els residus, com podem reciclar, com podem utilitzar millor residus, per dir-lo d'alguna manera. Avui no estarà amb nosaltres Jordi Company, al que saludem, una abraçada molt forta, amic. Però anem a recordar, perquè fa 15 dies vam explicar què són els ecoparcs mòbils. Què podem portar, com consultar els horaris, de quina manera cada aportació pot quedar registrada. Així que avui intentarem no tornar a recitar la llista, perquè l'ecoparc ja està localitzat, encara que siga mòbil. Ara falta arribar sense convertir el maleter en una recreació d'un abocador. Perquè hi ha molts dubtes, apareixen quan passem de la teoria al traster, podem dir. Per exemple, podem ajuntar diferents líquids? Què fem amb una bateria inflada? Cal conservar els productes dins de l'envàs original? No sé, moltes preguntes que anem a plantejar en els pròxims minuts i sobretot també dels errors habituals que cometem. I ho farem amb l'educadora ambiental del COR, Carmina Calabuig. Carmina, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, benvinguda de nou a esta secció quincenal del COR. Ja hem parlat molt dels ecoparcs mòbils, però jo crec que, mira, jo tenia un jefe que va dir-me fa molts anys, en la repetició està l'èxit, Miguel. Pues mira, en la repetició està l'èxit i així es demostra. Però després d'aquella primera part fa 15 dies amb Jordi Company, avui volem anar, jo crec que directament als errors, perquè cometem errors encara. Què és el que fem malament amb més freqüència, Carmina, els usuaris quan arribem a un ecoparc mòbil?
1: A veure, dur les coses més mesclades és un dels errors, però sí que és de veres que tenim els operaris dels ecoparcs i es poden ajudar.
0: Clar.
1: Aleshores, no és un error...
0: No és garrafal, no és garrafal.
1: No,
0: és un error garrafal. Val. Perfecte.
1: I després sí que hi ha residus que necessiten com una autorització especial, que sí que hem de demanar al COR, o simplement no podem dur-los, com és l'oralita o l'autorització especial que quan una palmera que té picudo...
0: Quins són aquests residus més habituals, entre cometes, però que necessiten autorització, i com demanem aquesta autorització?
1: Per exemple, la plaga que vos he dit de les palmeres, després, per exemple, la fibra de vidre també.
0: Sí.
1: I simplement ho descriure al COR, al Consorci, o un correu o telefonar, i nosaltres vos fem arribar l'autorització, l'empleneu i ja la podeu durar a l'ecoparc o enviar-la o remetre-la a nosaltres.
0: Val, perfecte. Ja ho has dit, ho acabes de dir tu, que un dels errors pot començar a casa, el tema de mesclar-ho tot, no? Per exemple, com hem de preparar pintures, dissolvents, detergents, olis, abans de transportar-los?
1: A veure, l'oli sempre en botella de plàstic o garrafa de plàstic, siga oli de cuina utilitzat o siga oli de qualsevol, una motocicleta o un cotxe,
0: sempre.
1: En garrafa de plàstic. Després, les pintures en el seu envàs, podem dur també l'envàs, aunque estiga buit.
0: L'envàs original.
1: Si no tenim pintura.
0: Val, l'envàs original, val, ok.
1: Sí, exacte. I els dissolvents cal dur-los també o en el seu envàs o... Sí, en el seu envàs, perquè en botelles de plàstic sol desfer-se la botella de plàstic.
0: Val. Després també hi ha una història, clar, des de fa ja molt de temps, cada vegada acumulem més aparells que tenen bateries de liti, no? Els telèfons, les tabletes, joguets... Si la bateria està danyada o s'ha calfat o s'ha unflat... Com s'ha de guardar i transportar fins a l'ecoparc?
1: A veure, si la poseu en una caixa o en una bolsa de plàstic més resistent, la podem dur. Sí que és de veres que hauríem d'utilitzar guants, sobretot quan són piles o bateries que estan oxidades, perquè això és un component perillós, i en casa ja hauríem d'utilitzar guants.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, la transportem i avisem, si podem avisar l'operari que està danyada, millor.
0: Vale. Fa 15 dies jo recorde que recomanàvem portar els residus més grans, voluminosos, als ecoparcs, però als fixos. En canvi, la relació general del COR inclou mobles i matalassos entre els materials admesos a la xarxa. Per evitar confusions, un ecoparc mòbil pot acceptar-los o hem de consultar-ho abans perquè depèn de la capacitat disponible?
1: Exacte. La segona resposta és correcta.
0: Jo sabia que hi havia una resposta.
1: Si avisem a l'operari de l'ecoparc mòbil la setmana d'abans, millor.
0: Val. En una setmaneta, no? Val, clar, perquè si no...
1: Sí.
0: Clar, perquè
1: sí que de veure si ja vas a carregar-ho en el cotxe per a dur-lo a l'ecoparc mòbil, segurament tingués algun ecoparc fixe a prop que pugues també desplaçar-te un poc més junt i dur-lo.
0: Val. Perquè què passa si arribem, imagina't, amb una quantitat superior de residus a l'admesa? L'operari pot rebutjar-la o ens deriva un ecoparc fix? Com es fa això?
1: Sí, les dues coses. De normal no rebutgem. Però, a veure, sí que es rebutja, per exemple, molta gent ens du envasos plàstics. Perquè abans sí que, es podem recollir, però sí que és de veres que es col·lapsaven els ecoparcs mòbils, una tonteria, en botelles de plàstic, per exemple.
0: Fixa.
1: La gent es dedicava a recollir les botelles de plàstic i enguany, no sé si sabeu que cada vegada que anem als ecoparcs tenim una sèrie de punts que s'acumulen, sí. Enguany aquests punts d'envasos els hem baixat. Per eixa raó, perquè s'omplien els ecoparcs mòbils i tinguent el servei al carrer com tenim els contenidors, no cal.
0: Clar,
1: evitar anar al ecoparc en aquests residus.
0: Clar, ja que tenim ahí el servei que podem anar al contenidor, no fa falta anar al ecoparc per a aquestes coses.
1: Exacte.
0: Ara parlarem d'aquests punts, però jo vull encara quedar-me en el tema de les coses que portem a l'ecoparc mòbil, en aquest cas. Clar, perquè moltes vegades, Carmina, no tot el que portem està, com diria, necessàriament trencat. Imagina, si arriba un moble, un llibre, un aparell que encara podria utilitzar-se, existeix alguna via de reutilització o tot entra directament en el circuit de tractament?
1: Has donat en el clau.
0: Veus?
1: Estem treballant per posar un sistema de reutilització. A hores d'ara no, encara no. Espero que en breu siga la presentació del projecte. I, sí que hi haurà un punt de que es puga, si tu creus que algú pot reutilitzar i vols que algú ho reutilitzi, podràs aportar-ho a aquest punt.
0: Val, perfecte. M'agrada que digues això, perquè clar, és que són dubtes que moltes vegades saps que és un trasto a casa, no tinc lloc, no tinc puesto, me l'emporta a l'ecoparc, però és que està bé, podria reutilitzar-se,
1: sí,
0: no? Entonces, molt bé.
1: Exacte. Nosaltres el problema que tenim que una vegada entra dins de l'ecoparc i es registra el residu, no podem traure'l, és a dir, si va alguna persona i veu que està bé, no pot endur-se'l. És un problema, però està així.
0: Val.
1: Està així en el... Aleshores, anem a evitar això en el que puguem. Tampoc podem, per exemple, un mòbil que tinga dades personals, no anem a fer-ho, no anem a poder agafar-lo. Però, no sé, un moble, una cadira, una taula, sí.
0: Val, perfecte. Mira, un dubte més. Anem a seguir el recorregut. Això ja ho hem preguntat alguna vegada, però torna a fer-ho. Una vegada que acaba la jornada de l'ecoparc mòbil, com es retiren els diferents materials? A quines instal·lacions van?
1: De normal no cal que s'acabi la jornada.
0: Ah.
1: Pot ser que tu vagis a l'ecoparc mòbil i estigui al camió recollint perquè la xica té ple perquè com és mòbil es va manejant, igual
0: clar.
1: Està dues horetes en un municipi i està dues horetes en un altre municipi.
0: Clar.
1: Aleshores, en aquest transcurs pot anar al camió i cuidar el que és l'ecoparc mòbil.
0: Val.
1: I el que se recolleix allí en els camions es porta a l'ecoparc fixe.
0: Val.
1: I es deposita.
0: Anem a la part dels punts, que vull tornar ahir. Ho has dit un poquet per damunt, però perquè quede clar. Els punts depenen només del número de visites o també del tipus i la quantitat de residu?
1: De tot, sí, del número de visites i del tipus i la quantitat de residus. Podem pensar que els residus que més contaminen són aquells que més punts van a donar-nos. Per exemple, una bateria no és una cosa que retires tots els dies.
0: Val.
1: Aleshores, i és molt contaminant. Aleshores, te donaran molts punts. L'oli de cuina, possiblement el retirem més. Jo, per exemple, no l'utilitzo, però hi ha gent que sí que encara utilitza molt oli de cuina i aleshores també és molt contaminant i també dona molts punts. La roba, que és un problemón, que mos ve, o ja estem tinguent-lo, la roba hem de separar-la en els ecoparcs, no hem de tirar-la, aunque sigui un calcetín, no el tireu, per favor, a la fracció resta.
0: Molt bé.
1: Anem a l'ecoparc, vale? I també dona bastant punts. El que no dona quasi punts, per exemple, són els envasos, que ja hem parlat d'ells, i no sé, les càpsules de cafè tampoc donen massa punts, perquè és un residu que es genera molt. I això.
0: Clar, que no és el mateix portar una botella de vidre que ja té contenidor al carrer, per exemple, que una bateria,
1: exacte,
0: no? O que l'oli d'oliva.
1: Exacte.
0: O, molt bé, mira, lo de la roba me l'apunte, perquè jo crec que cada vegada hi ha molta gent que està ahí almacenant
1: coses. Sí, és una fracció que cal tindre-la
0: molt en compte.
1: Molt en compte.
0: Sí. També vam explicar fa 15 dies, si no m'enganye, que lo d'acumular punts, però com podem comprovar o com pot comprovar l'usuari que la visita queda registrada correctament?
1: Teniu dues possibilitats. Podeu entrar per el web nostre en la part, a la dreta de la capçalera del web, hi ha una part que posa consulta els teus punts. Si no estàs registrat, perquè de normal quan vas a l'ecoparc i dones el teu DNI ja automàticament es registra, faltarà posar el teu correu electrònic, que si teniu algun problema podeu telefonar a l'oficina i els meus companys ho fan de seguida. Una vegada registrats, tu ahí pots entrar i pots veure les visites que has fet, el que has dut, els punts que s'ha generat. El que no pots veure és la bonificació, que aquests punts després repercuteixen la teva taxa. Però sí, el que has dut, les visites, si has anat a un ecoparc mòbil, si has sigut al fixe, això. I això és una possibilitat per al web. I l'altra possibilitat, tenim una aplicació mòbil, que és el mateix que podeu consultar al web, és l'aplicació mòbil.
0: Val, perfecte. I després, que això és el meu cas, ho dic ja personalment i particularment. Clar, jo visc de lloguer. Si jo dono el meu DNI, jo acumulo punts, però clar, la taxa no està al meu nom.
1: Exacte.
0: Això com va?
1: Això com va? Com ho has explicat tu, la taxa no està al teu nom, aleshores els punts sí que es guarden en el teu DNI, però no, com la referència catastral no està al teu nom...
0: Sí.
1: Com que no es vincula. Aleshores, pots vincular-ho. Telefoneu a la oficina també i podeu vincular-ho. Sempre que el propietari vos doni el seu DNI.
0: Sí. Que tinguem les dades del propietari, es cridar i podem vincular. Perquè és que si no, clar, jo estic molt bé, però clar, no me bonifica la taxa al final, no?
1: Jo
0: crec que també és molt interessant això. Doncs jo crec que ja ho tenim tot. Anem a recordar la direcció de la web, si et pareix, Carmina, perquè la gent entre si té algun dubte i així que veja també els horaris, les rutes, etc. Conta'ns.
1: www.consorciresidus.org.
0: consorciresidus.org. I ahí ja podem bitxear, que diu aquell, i saber tot el que necessitem. Però cada 15 dies ja sabeu que teniu una cita així a Ràdio Ontinyent i a Ràdio Xàtiva amb el Consorci Residus Bessin. Carmina Calabuig, com sempre, moltíssimes gràcies i per haver estat amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Doncs, company, Jordi, ja ho tenim. Una setmaneta més, esta secció en la que parlem de residus i de com també bonificar, que això també els dinerets i la butxaca
2: ens
0: afecta cada vegada més, com podem bonificar aquesta taxa al final de l'any. Que ens trobem de nou d'ací 15 dies, Jordi.
2: Això és.
0: A totes i tots els que esteu escoltant ara mateix, oi por oi, Xàtiva i Comarques. Adeu.
2: Adeu, coi. Let it go, 12:46 minuts. Pausa i saludem a Fèlix i a Carla.
3: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
4: Estàs acostumbrado a esto.
5: Bueno, en Xàtiva la de Cases Noves, también la de Alcázar Franco en el Cuide de Crespins, la de Vallada, la de Utrabos...
6: La Canal de Navarra, la de Enguera y en la Ribera Alta, la de Manuel y la de...
4: Y ahora también puedes saber qué farmacias están de guardia en Xàtiva, la Comarca de la Costera, la Canal de Navarra y la Ribera Alta en nuestra web, en radioxàtiva.es. Encontrarás las farmacias de guardia de manera diaria, también los fines de semana, en nuestras noticias de apertura de la web. Recuerda, ahora desde el ordenador, la tablet o el móvil, en radioshatiba.es tienes actualizadas las farmacias de guardia de Xàtiva y comarcas. Radio Xàtiva, Cadena Ser.
7: Atención, nuevo MG HS híbrido enchufable con descuento equivalente al 21% de IVA en MG Marcos Automoción. Este mes llévatelo desde solo 24.540 euros y disfruta de un SUV con etiqueta cero. Además, un año de seguro gratis y 2 años de mantenimiento gratuito. Una oportunidad única por tiempo limitado. Ven y pruébalo a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. Descubre el MG HS híbrido enchufable. Más tecnología, más libertad.
8: El híbrido reinventado ya está aquí. Descubre el nuevo Nissan Qashqai e-Power en Nissan Marcos Automoción por solo 150 euros al mes. Conducción eléctrica sin enchufes, consumo sorprendente y hasta 10 años de garantía. Ven a Nissan Xàtiva o Nissan Alzira. Pruébalo y descubre por qué el nuevo Qashqai e-Power te va a sorprender. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
9: Jefe, ¿un nomi kai?
10: ¿Un nomi qué?
9: Nomi kai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
11: En Xàtiva la coctelería Nomi kai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomi kai. Todo el mundo empieza preguntando,
12: ¿Nomi kai?
11: Y acaba diciendo,
12: ¡otro crema, eh!
11: Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
13: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
14: Sí, ya va siendo hora.
13: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsurtruck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochartruck.com. Grupo Chartruck. Movemos lo que importa.
15: Olvida los brackets. Invisalign alinea tus dientes con tecnología invisible, cómoda y eficaz. En la Clínica Dental Dr. Jaime Viché de Enguera, somos especialistas en transformar sonrisas sin que nadie lo note. Pide tu primera valoración gratuita. Clínica Dental del Dr. Jaime Viché, Enguera. Tu nueva sonrisa comienza hoy.
4: En Radio Xàtiva nos gustan los cambios. Y por eso esta temporada también tenemos novedades. Ya puedes escuchar La Ventana de Xàtiva.

0: fem començant amb Flor de Tardor, de Marcel i Júlia. No ho hem fet per casualitat. Bueno, primer que res, hola, Alexia Úbeda, com estàs?
1: Hola, com esteu?
0: Gràcies per vindre, molt bé.
1: Moltes
0: ganes de descobrir este capítol 2 amb saó o sense saó, sembra dins de la tardor. Bueno, estem oficialment ja tant en la tardor meteorològica com en la tardor astronòmica, i una cosa és el que diu el calendari i una altra és adonar-nos que realment està així. Als nostres pobles sabem que no apareix de sobte, amb un paisatge de postal, va arribant a poc, deixant xicotetes pistes que només descobrirem si ens parem a mirar-les i a escoltar-les. Així que precisament anem a fer això, escoltar-les.

0: a 22 grados en el centro de la ciudad. La actualidad este jueves...
1: Des d'ahir, almenys si fem cas al calendari, ja estem dins de la tardor. Ha arribat quasi sense avisar, sense que, de sobte, caigueren totes les fulles dels arbres, sense haver de traure encara els abrics de l'armari i, sobretot, sense que la calor hagi acabat de fer les maletes. Perquè als nostres pobles la tardor no entra de colp, sinó que arriba poquet a poquet. Primer, és una frescoreta que entra per la finestra de bon matí. Després, una jaqueteta fineta que agafem abans d'eixir de casa per si de cas i que molt probablement acabarà penjada al braç al migdia. És una vesprada que s'acurta, una ombra que ja no cau exactament al mateix lloc, una mirada al cel quan apareixen núvols. I sobretot, és eixa sensació difícil d'explicar que alguna cosa està canviant.

0: Són poc més de les 8, i en una casa qualsevol de Xàtiva, Canals, la Llosa de Ranes o qualsevol altre poble de la costera o la canal, el dia ja fa estona que ha començat. A la cuina, una mare prepara l'esmorzar mentre a l'altra punta del corredor intenta per tercera vegada que el fill s'alce del llit. Au, va, alça't ja, que el remat faràs tard d'escola.
1: Ai, mare, 5 minutets més.
0: 5 minuts, si te n'he donat 15. Al cap d'una estona, el xiquet apareix finalment pel corredor, arrossegant els peus, com si la motxilla penjada d'un muscle, el monyo encara per arreglar i amb les celles fetes, com si en lloc d'anar a escola, encara anara a camí al cadafal. La mare el mira de dalt a baix. Però, fill meu, on vas tu en ixes celles fetes? Alegra la cara, home, que pareix que vas a posar-te a plorar. És que no vull anar. No vols anar? Però si voràs els amics, i si ireu al pati... Au, acaba la llet i tira avant. Quan ixen de casa, el poble ja s'ha despertat. Algú agrana la vorera abans d'obrir la botiga. Les persianes metàl·liques van pujant una darrere de l'altra i del forn ix una olor de pa acabadet de fer, que es barreja amb la del cafè dels bars. Encara hi ha qui va en mànega curta. Les terrasses continuen plenes quan arriba el migdia. Encara hi ha un sol que, quan pega, ens recorda que l'estiu no se n'ha anat massa lluny. Però el matí ja conta una altra història. A la porta de l'escola, durant uns minuts, pareix que s'hagi concentrat mig poble. Besos ràpids, motxilles que canvien de mans, alguna criatura que entra encantada i alguna altra que encara negocia les condicions de la separació. El timbre sona i el mateix xiquet que fa mitja hora no volia eixir del llit veu els amics i ara arranca a córrer cap a ells sense recordar-se ni acomiadar-se. La mare, el mira des de lluny. Mira'l, el que no volia vindre. I somriu amb la tendresa abans d'emprendre el camí cap a la feina. Però mentre en unes cases el matí ha començat entre despertadors, desdijunis i motxilles, en altres la jornada havia començat molt abans. Només cal allunyar-nos una miqueta dels carrers, deixar arrere les últimes cases de Xàtiva i mirar cap als camps i les hortes. Seguir la vall del Canyoles cap a Montesa, Vallada i Moixent. Acostar-nos als camps de la Font de la Figuera. Allí, la tardor es llits d'una altra manera. Es mira la terra i es mira el cel. Als bancals, cada cultiu va marcant el seu temps. Les carabasses han anat engreixant arran de la terra. Les magranes comencen a obrir-se. Cap a Moixent i la Font de la Figuera, setembre encara porta raïm i barema. Als olivars de Vallada, la collita de l'oliva vindrà després. I entre una faena i una altra, hi ha una cosa que es repeteix. Mirar amunt. Perquè quan la terra necessita aigua, qualsevol núvol mereix una oportunitat. Un home s'aixup, agafa un grapa de terra i l'emmiscola entre els dits. La palpa, la mira, la torna a deixar caure. Des del balcó del costat, el veí l'ha estat observant. Què? Sembraràs o encara esperaràs?
1: Sí, jo què sé, no hi ha massa saó.
0: El veí alça els ulls i mira també el cel. Durant uns segons no diu res. Després recolza l'aixada.
1: Home, ja saps què diuen. Amb saó sense saó sembra dins de la tardor.
0: I continua amb la faena.

Però també podem continuar caminant, deixar els bancals i enfilar serra amunt, cap a la Serra Grossa o la Serra Plana, o travessar cap a les terres d'Enguera i continuar per Quesa i Bicorb cap als paisatges del Garrotx. Allí, la tardor també té els seus senyals. I n'hi ha un que en moltes famílies s'espera especialment. Que ploga. Perquè després de la pluja arriba una pregunta que, quan és temporada, comença a córrer de casa en casa. Haurà nixit ja? Un pare i una filla avancen entre els pins amb una cistella. Ell mira la terra amb aquella paciència de qui sap exactament què busca. Ella, en canvi, mira per tot arreu. Jo no en veig cap, papa. Perquè vas massa de pressa, mira bé. Però si estic mirant. No, estàs caminant. Mira. S'aturen. El pare aparta amb cura un poc de pinàs amb la mà. Ahí. On? Ahí davant. On, pare? Però, xiqueta, si quasi el xafes. I aleshores el veu, mig amagat entre la pinassa. Ai, un pebràs, papa! Veus? Ara mira bé pels voltants. I passa una cosa curiosa. Fins que no has trobat cap, pareix que el box estiga buit. Però després del primer, els ulls aprenen a mirar. Un poc més avant, un altre. I després, un altre. Pare, així n'hi ha un altre! Ese l'has vist tu. Agafa'l i clava la cistella amb la resta. Que contenta que es posarà ta mare quan arribem. A la costera, pebràs és una d'aquestes paraules que encara ens porta directament a la serra. Una paraula que per alguns pot ser és només un nom d'un bolet, però que en moltes cases porta darrere una escena sencera. Matinar, mirar el cel, els dies anteriors, preparar la cistella, caminar entre pins, aprendre on cal mirar i, sobretot, anar amb algú que t'ensenyi a saber què ha travessat el temps de generació en generació. I al remat, tots els camins... I al remat, tots els camins que hem recorregut durant el dia acaben portant-nos a un lloc conegut, a casa. El xiquet, que al matí havia eixit amb les celles fetes, ja ha tornat de l'escola i conta alguna cosa que li ha passat amb els amics. Damunt del banc de la cuina hi ha una carabassa. Al fruiter, unes magranes. I per la porta acaba d'entrar una cistella. N'heu trobat? Sí, uns quants. Com que uns quants? Però si porteu la cistella plena. Ha sigut ella, que al final ja els veia tots. Ai, pare. I és així, potser, on la tardor acaba de prendre forma. En allò que la terra ens dona. En allò que algú ha anat a buscar a la serra. En les mans que ho preparen. En les persones que s'asseuen després al voltant de la mateixa taula. Perquè les estacions no passen només pel calendari. També passen pels nostres dies. Pels bancals de Xàtiva, de Vallada, de Moixent, pugen per les serres de la costera i continuen cap a les pinades d'Enguera, que és a Ubicorp. Entren a casa dins d'una cistella, d'una caixa de fruita o d'una bossa acabada de portar de l'horto. I amb elles entren també els costums, els que algú ens va ensenyar, els que repetirem sense preguntar-nos massa bé d'on venen, els que pot ser algun dia ens descobrim ensenyant nosaltres a algú altre. Perquè fer poble també deu ser una miqueta això. Conèixer la terra que tenim al voltant, saber què ens dona i quan ens ho dona, mirar el cel, treballar els bancals, pujar a la serra, saber on buscar, tornar a casa, cuinar, asseure'ns a taula i, mentre fem tot això, parlar. Al remat, pot ser un poble també es construeix així, amb els llocs que reconeixem, amb els aliments que posem a taula, amb els costums que hem heredat i amb totes les persones en les que ens han ensenyat. També amb aquestes paraules que hem rebut d'elles i que continuem pronunciant perquè algun dia algú també altre les puga fer seues. I nosaltres, com ja és costum, només hem de fer una cosa, parar l'orella i conèixer algunes d'aquestes paraules, d'aquestes expressions i dels refrans que ens conten que a la costera i a la canal la tardor ja ha arribat.

0: Ens peguem amb Àlex i Uwe d'estos viatges sonors. A mi si de casa de bon matí, i entre una altra cosa i una altra, hem acabat caminant pels bancals, hem pujat a la serra, hem tornat a casa, en la cistella plena de bolets. Bueno, després te conté una cosa. Però el camí no només hem replegat pebrassos, també se'ns han quedat unes quantes paraules, algunes les hem sentit a casa, altres han aparegut entre la terra o la pinassa, i alguna fins i tot ens ha arribat en forma de refrany. Així que ara toca, com sempre, després d'este viatge sonor, parar-nos una miqueta i mirar què amaguen aquestes paraules. Comencem.
1: Ciao. Ciao.
2: Ciao.

0: I anem amb la primera de les expressions que ha eixit en esta recreació sonora d'Alexia Úbeda, amb l'expressió anar amb les celles fetes.
1: Mm-hmm. Jordi, tu alguna vegada has anat amb les celles fetes?
0: A veure.
1: Pregunta trampa.
0: Dic el que posa el guió o dic el que és de deberes?
1: Tu pots dir el que tu vulguis. Saps que els guions són una mera...
0: Jo és que m'he de fer les celles perquè si no, quan les tinc tan poblades, me les tinc que fer i me les tinc que pentinar abans de ser de casa perquè si no és una cosa horrible. Però bueno, anem a seguir, vale? Vaig a llegir el guió. Amb les celles fetes, com? Com que va l'esteticista.
1: Sarauta a totes les nostres esteticistes, sou unes grans. Bé, podria ser que ens referirem a eixa part de fer-se les celles. Jo sóc tot el contrari de Jordi, me les faig dos vegades a l'any, la veritat. Així som, que ja
0: suerte.
1: Vegeu, la corda i el pol pa tot.
0: Que suert.
1: Sí, sí, sí, sí. Però, en realitat, esta expressió, el que ens explica Eugeni S. Reig en el seu llibre Les nostres paraules, que ja sabeu que és una de les nostres obres de referència preferides, esta expressió parla, en realitat, de mostrar amb el gest de la cara, Jordi,
0: vale.
1: Que, pues, que estem tristos, disgustats, decebuts, és a dir, anar amb la pell de la front... Imaginem, els nostres oients, arrufada i les celles més juntetes del que és habitual.
0: Com el xiquet quan tenia que anar al col·le, que no tenia ganes d'anar.
1: Exactament, així és. I quan Nati Peluso, en esta cançó, es cantava me empieza a molestar que haga frío en la ciudad o quan diu no paro de apagar este despertador, com també haguera volgut fer i ser xiquet abans d'anar a escola i no anar. Clar.
0: També t'he de dir que tant de bo vinguera una miqueta més de frescoreta ja de matins. Bueno, tornant a l'expressió de les celles fetes, d'anar amb les celles fetes, jo sí que havia sentit més això de arrufar, però lo de anar en les celles fetes, la veritat que no ho havia sentit.
1: És prou curiós, Sí. I ben correcte allò que tu estàs dient, no? Esa expressió que tu senyales. Mm. La idea, en realitat, és molt semblant entre ambdues, perquè arrufem les celles quan les contraiem com a manifestació d'eixe disgust, d'eixa preocupació o desaprovació, no? I encara trobem altres construccions relacionades. Si consultem el diccionari català-valencià-balear, per exemple, també recull directament fer celles, amb este sentit de fer eixa cara de nuts o expressar a l'irritació, encara que... Sí, esta última és més de les Balears, però també la tinguem per ahí.
0: Sí, les elles també parlen, sobretot si te les fas i si te les depines. O si no.
1: Cadascú, sí, dicen que com les modernes de l'altre dia, crec que sí, les coentes, un besito per a totes. Pues veiguem, jo sóc una d'elles, segur que sí. I, bueno, una d'estes coses que més m'agraden, Jordi, tornant a la nostra expressió, és que Reig ens recorda que Enric Valor, el propi Enric Valor, també empra esta expressió en la seva prosa literària, concretament en eixa rondalla de La rabosa i el corb.
0: I qui van les elles fetes, La rabosa o el corb?
1: Pues el corb, ja t'ho dic, el corb. Vale. Perquè Valor el que ens conta és que el pobre corb se'n va haver d'anar una altra volta amb les elles fetes. És precisament, literalment, el que ens diu. Uh-huh. I és precisament el que m'agrada de l'expressió, que no es diu només com se sent algú, que ja seria suficient, sinó que ens dibuixa la cara que fa quan se sent així.
0: O sigui, que literalment la llengua, les expressions, les paraules també serveixen per a fer retrats, literalment.
1: Literal, i sense necessitat de treure ni la càmera ni la llapicera. Però bueno, avui hem començat a casa i no ens volem quedar allí, Jordi. Perquè si recordes, el nostre viatge després hem pujat fins a la serra.
0: I hem trobat, ha costat una miqueta, però hem trobat alguna cosa.
1: Alguna cosa sols no, Jordi. Un autèntic tresor que ens regala la tardor.

0: Ala, el bolet.
1: El bolet parrador.
0: O com es diu a Xàtiva, el pebràs. Jo puc contar una anècdota?
1: Per favor.
0: Jo quan començo a festejar així, jo no havia sentit en ma vida pebràs.
1: Ah!
0: En ma vida.
1: No pot ser.
0: Havia sentit esclat de sang, havia sentit... Però pebràs no ho havia sentit. La meva parella me diu, podríem un dia comprar pebrassos? I jo, claro.
1: Ai, mare, la xiqui, pobra.
0: Vale, vale, ara què fem? Ara com diguem que no tenim... Clar, ni...
1: Ara que compre jo de
0: no
1: sorpresa.
0: No existia ChatGPT encara, preguntar-li.
1: Per sort o per desgràcia,
0: I
1: no?
0: Entonces pues, li vaig preguntar a Jimeno Botifarra, i vaig dir que és un pebràs, així a la ràdio, o sea, tota la cara del món.
1: I
0: ja, des d'aquest moment ja no se m'oblida que és un pebràs.
1: És ¿vale? que me diguen a mi que ha de fer ChatGPT al costat de Jimeno Botifarra, per favor.
0: No res,
1: és bueno. que...
0: Pebràs, que això sí que és de tardor, Alexia.
1: Sí, i com molt bé has contat la teva anècdota, que m'agrada molt, gràcies per compartir-la, sempre benvingudes. És molt, molt nostra, perquè
0: sí, sí.
1: Una de les coses més interessants, no, d'esta paraula és que els bolets, com tu bé ja anaves comentant, no reben el mateix nom a tot arreu i poden passar esta sèrie de coses, no? Allò que en unes zones sentirem anomenar com això, rovelló, pineté i esclata-sang,
0: sí.
1: Que, no, que és més conegut per a tu, en altres llocs rep el nom de pebràs.
0: Pebràs o pebrassos, també.
1: Exactament. I no és només una impressió nostra, eh? Hi ha documentació dialectal que situa explícitament pebrassos a la costera i a la vall d'Albaida per a bolets del grup del Lactarius.
0: Oh,
1: ajà, que en altres
0: això?
1: Territoris reben el nom de rovelló.
0: Ah,
1: són de la mateixa
0: vale.
1: família.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: I els diccionaris mateixos ens mostren... Ui, perdoneu, avui ens estic espesseta. Ens mostren fins a quin punt pebràs és una paraula rica, perquè segons el territori pot arribar a designar diferents tipus de bolets, en general, com la cançó que ens ha donat pas. M'agrada la
0: pluja, xim-xibiri-li-pum. O sigui que hem d'anar en comptes i demanem un pebràs fora de casa, no?
1: Sí, i tu ho saps més que ningú,
0: sí,
1: Jordi.
0: Por lo que sea, sí, sí, sí.
1: Sobretot si esperes que et porten exactament el mateix, no? Un restaurant, per exemple, no? I això és el que em sembla més bonic, també, no? Que podem dibuixar un mapa a partir de les paraules. Canvia el territori i moltes vegades canvia també la manera d'anomenar allò que hi trobem.
0: Fins i tot els bolets, aleshores, podríem dir, no ho sé, si això està ben dit, que tenen dialectes?
1: O millor encara, el bosc també té els seus propis dialectes.
0: Sí, és de veres.
1: Perquè no només podem trobar noms diferents per al mateix bolet, sinó que una mateixa paraula pot designar bolets diferents segons el propi territori.
0: I a mi és una cosa que em va passar que pebràs i pebre s'assemblen molt. Tenen alguna cosa a veure?
1: Que bona pregunta. Doncs sí, i així tenim una altra curiositat ben curiosa,
0: vale.
1: La veritat.
0: Mm-hmm.
1: I és que este diccionari valencià-català-balear fa derivar pebràs del llatí piperaceu.
0: Uh-huh.
1: O piperaceu, com s'escriu. Que vindria a significar una cosa així com de pebre o semblat al pebre. És a dir,
0: vale,
1: que pebràs
0: vale.
1: i pebre, has vist molt bé, Jordi, que són parents.
0: Però no tenen massa a veure un bolet amb el pebre, o sí?
1: Saps què tenen en comú?
0: Ni idea.
1: El gust.
0: Com que el gust?
1: Ah, ara t'ho conté. El nom de pebràs s'ha aplicat a diversos bolets, com hem dit, no? Mm-hmm. Alguns dels quals tenen un gust picant o coento. Encara trobem noms com pebràs coento o pebràs lleter.
0: Uh-huh.
1: Així que el nom ens podria estar donant una pista sobre una de les característiques que van fer que determinats bolets acabaren rebent-lo.
0: Fixa't que hem començat pensant-nos que pebràs era simplement una manera nostra de dir rovelló i no, va molt més enllà d'això.
1: I això és una altra cosa important. De vegades pensem que les paraules que diem a casa o al poble són una mena de versió menys correcta, fins i tot error, d'una paraula més general. I no, en cap cas. Pebràs és una paraula tradicional i documentada i la seva distribució geogràfica ens conta precisament una part de la història de la nostra llengua.
0: Jo no tenia ni idea del que era un pebràs abans de vindre a Xàtiva, però tu la coneixies bé, Alexia.
1: Molt, Jordi, la veritat. A ma casa sempre hem dit anar a fer pebrassos i és una d'aixes paraules que, almenys per a mi, no venen soles. Perquè jo, quan l'escolte, penso inevitablement en mon pare,
0: que
1: ma mare,
0: pare,
1: en els amics i sempre en nosaltres. Perquè ells han molt de bolets i amb la meva família família sempre ha anat a fer.
0: A lo millor l'escena del pare i la filla d'abans...
1: La coneixia jo un poquet, me sonava. Sí, i crec que això explica molt bé també el que intentem fer en este programa. Perquè jo podria haver après que és un pebràs buscant-ho en un diccionari, que està superbé. Però no va ser així. Algú me'l va ensenyar ara al bosc i em va dir com es deia.
0: Vale, com el pare de la història, que va dir ahí està,
1: mira, sí. I amb la paraula aprens moltes més coses, Jordi. Quan anar a buscar-ne, on mirar, com reconèixer-los... És un coneixement que no sempre s'aprèn assegut davant d'un llibre. Moltes vegades passa d'una persona a una altra mentre fem coses xuns.
0: I així, de pas, la paraula també va passant d'una generació a una altra, que és el teu cas també, per exemple.
1: Exacte, i m'encanta perquè fa ese arbre familiar i és així perquè mon pare la va aprendre de son pare, que un dia li la va ensenyar també un pibràs entre la pinassa i així podrien continuar avançant, fins al dia que me la va ensenyar a mi, de manera que la paraula i el costum, Jordi, viatgen junts.
0: I després els pebraços que viatgen fins a la cistella.
1: També, i de la cistella a casa, no oblidem. Però perquè tot això passe, necessitem una cosa fonamental perquè la tardor ens porte bolets.
0: Quina és?
1: Que plogo.
0: Ah, exactament. Ai. Aigua per la serra i aigua també per la terra de l'Horto. I això ens torna directament a una altra paraula que ja coneixem al nostre poble de paraules, que és saó.

0: setembre.
1: Bueno, i com dia ja llaurador del nostre viatge sonor de l'inici, amb saó o sense saó,
2: sembra dins de la tardor.
1: Encara que no estem al novembre, però espencat en esta cançó que, buah, recordo desbloqueado, ens parlava de les pluges i d'una paraula que, per cert, com hem dit, ja hem comentat així, que és saó, no?
2: Exacte, i moltes de les persones que ens escoltaran se'n recordaran de quan vam parlar d'esta paraula, poble de paraules.
1: Sí.
2: Avui promet que no anem a repetir massa. Anem a centrar-nos en el que és el refrany. Com ha dit Jordi molt bé, a la tardor sembra i a ja saó o no.
1: Avui no repetim la lliçó, entonces.
2: No, no anem a repetir.
1: Canvia prou la cosa de la paraula com a tal a l'expressió a la tardor sembrar sí, n'hi ha saó, no?
2: Sí, i això és interessant, perquè ens recorda que el refranyer no és un manual amb una única resposta, com he dit alguna vegada en este programa. Mm. I com en sabem, els refrans han circulat de boca a boca, han anat canviant i de vegades, fins i tot, ens ofereixen consells diferents sobre una mateixa realitat. El que comparteixen aquestes formes que hem comentat, que com l'oient s'haurà donat, hem mencionat diverses formes de dir-ho, és una mateixa preocupació, tot el que expressen. Quan arriba la tardor, toca mirar la terra, mirar el cel i saber quin és el moment de sembrar.
1: I esperar que plogui. Imagini.
2: Sobretot després de l'estiu, més així en els nostres pobles i comarques, no? Per això trobem també refrans com pluja de tardor, pluja de saó, i a mesura que avança l'estació, alguns es tornen encara més concrets, com a la primavera aigua d'octubre, el gra llançaràs i cobriràs.
1: Això és quasi una instrucció més que un refrans.
2: Sí. Sí, i això és una de les coses que més m'agrada, no? I saber que amaguen els refrans i les paraules, perquè si anem ajustant estos refrans, descobrim que darrere de la rima hi ha també una manera d'ordenar l'any. Les pluges, la sembra, el fred, les collites, cada cosa té el seu moment, Jordi. I el refranyer ens ajuda a recordar-lo.
1: Quan parlem moltes vegades, és com una espècie del calendari del camp.
2: Exactament. Per un calendari fet de paraules, de coneixements i d'observacions que ara anà passant de boca a orella i que encara avui ens conten molt de la manera com els nostres pobles han mirat i continuen mirant la terra i l'oratge.
1: Bueno, pues este ens venia especialment bé per a donar la benvinguda a la tardor.
2: I tant que sí, perquè avui hem començat veient-la arribar per la finestra d'una casa, després l'hem trobada als carrers, als bancals, als nostres camps...
1: I que no se'ns oblide, a taula.

0: Ja en farem saó. Doncs posem punt i final a esta secció d'Alexia Úbeda, este poble de paraules. Et donem les gràcies, com sempre, per vindre a estar amb nosaltres. Per contar-nos tantes coses tan boniques, tan xules. I estic llegint jo, mentre parle amb tu, que ara ja ens veiem a l'octubre.
1: A l'octubre ens veurem, a la tardor real. Més fresqueta, esperem.
0: Ens veurem, no? No, no, 1 d'octubre no. Sí, no, el següent, el 8, el dia abans.
1: El 8.
0: El dia abans de...
1: Del 9 d'octubre, la gran diada.
0: Valenciana.
1: Exacte.
0: Mira per ahí la cosa.
1: Bueno, spoiler.
0: Adéu, Alexia.
1: Gràcies, adéu.

0: Anem a parlar de la tercera trobada de boixets que va realitzar-se a Xàtiva el pròxim 3 d'octubre, el matí del pròxim 3 d'octubre, des de les 9:30 fins a les 2 de la vesprada. La gent de... Bueno, la gent bolillera, boixetera de Xàtiva, l'associació de boixets Fil per Randa, juntament també amb el patrocini, amb la col·laboració d'Adexa, de la Casa de les Dones i de l'Ajuntament, amb una exposició de treballs de boixets, i entenc també, i ara m'ho confirmaran dos bolilleres meravellosos que tinc aquí a l'estudi, podrem veure-vos fer bolillos al temps que esteu ahí. Bueno, les presentem. Mercè Climent, hola, com estàs?
1: Hola, molt bé, i tu?
0: Molt bé, gràcies. I Puri Mascarell, hola, com estàs?
2: Hola, molt bé, molt bé.
0: La Puri superior, després d'anar-les a 3-2. Sí.
2: Després n'hi han d'haver-les.
0: Correcte, després n'hi han dos més. A les que les
2: la
0: enviem...
2: mitjaneta i la xicoteta.
0: A les que les enviem també una besadeta des d'ací.
2: Gràcies.
0: Bueno, me fa molta il·lusió que... parlem de bolillos, perquè ma abuela feia bolillos. I jo, quan era xocotet, jo m'ho criat amb ma abuela, i jo feia, bueno, intentava fer algo
3: sí,
0: de bolillos.
3: Sí,
0: les pulseretes. Feia les pulseretes i com a
2: mal.
0: I tinc molt de carinyo als bolillos i vull que me conteu què heu preparat pel dia 3, per aquesta trobada.
1: Pues mira, per al dia 3 hem preparat el grup de boixers de Fil per Randa, que estem ací a Xàtiva, ja farà 30 anys, almenys. I enguany també tenim la novetat de que està el col·lectiu de dones teixint xarxes. Un altre grup que estem en la Casa de la Dona,
0: sí.
1: Que fa el que normalment entenguem per punt de ganxo, punt de ganxet.
0: Sí.
1: Val,
0: correcte.
1: Pues també
0: sí.
1: Estem. I enguany farem la tercera trobada, un comboi que tenim totes de que fem els dos grups junts. I la veritat és que bueno, el que intentem d'alguna manera i ese dia és donar a conèixer a la gent de Xàtiva de que n'hi ha unes tradicions que se tenen que perpetuar, que se tenen que ensenyar a la gent jove i que estan allí i que estem obertes a totes les persones que vulguin. I això és el que intentem més o menys explicar en aquestes trobades.
0: Que bé, 30 anys són molts anys. Vosaltres quant de temps porteu fent bolillos?
2: Jo, per lo menos, ja al menos 10 o 12 anys ja. Jo és que de xicoteta, com tu, també feia bolillos.
0: Claro.
2: I després, pues, ja no. I només tenia ixe cuqueta. El dia que me jubile, a fer bolillos. I, efectivament, aixina ho vaig fer. Aixina és que me vaig jubilar i en seguida el bolillero i els bolillos i a fer bolillos.
0: I tu, Mercè?
1: Jo portaré uns 20 anys.
0: A collins?
1: 20 anys. Quan vam començar a fer boixets i ara podíem fer-lo, vam començar allí, la Casa de la Dona. En aquell moment no era la Casa de la Dona. Ara, per sort, sí que és. I la veritat és que, bueno, a part d'aquestes trobades, hem que donar les gràcies a la Casa de la Dona, que està fent un treball impressionant perquè això continuï endavant. Si no fos per ells, la veritat és que no ho faríem, perquè nosaltres no tenim tanta infraestructura per a muntar aquest tipus de coses. Però bé, en la seva ajuda, l'ajuda de l'Ajuntament i sobretot d'Adexa també, estem tirant endavant i és molt, molt important.
0: I en aquesta trobada entenc que la gent es pot inscriure i participar
2: i
0: a més de veure-vos, i no només gent de Xàtiva, entenc també que si vol vindre gent dels pobles pot vindre també.
2: Sí, sí, molta gent de València, de Gandia, de Canals, de tots els puestos, més a part també 3 o 4 o 5 paraetes que venen el que nosaltres
0: gastem,
2: clar. Perquè és que si no és en els trobades, això no es troba.
0: És de veres, eh?
2: Saps el que dic? Entonces és que molta gent, també s'ho estava dient ara Ruth, que diu que més de 150 persones vindran. Això serà preciós en la meva, saps?
0: I tant que sí. Abans es feia, fa molts anys es feia.
1: A Xàtiva es va fer una vegada fa molts anys. Una vegada es va fer la falla Juan Ramón Jiménez. Un any. Van dir, per què no fem un encontre i tal? No va ser molt multitudinari, però bueno, va ser bonic que el van fer. I des d'aquest moment que nosaltres ja anàvem pensant
0: com
1: ho farem, com ho farem. I ja t'he dit gràcies a la Casa de la Dona, que en aquest cas sí que han pogut fer-ho. A més, fíjate, és que és molt interessant perquè, per exemple, el taller de ganxet, vam estar en escolatges. Vam estar en els col·legis, portàvem ahí el punt de ganxo, la llana i tot. Vam estar en tots els col·legis d'Iniciativa. I sempre has vist, xiquetes i xiquets. Com? Tenien un comboi, i mos diuen el que tu acabes de dir. Ma abuela feia punt de ganxo, ma abuela feia punt de ganxo. Bueno, van fer una papallona i estan... I mira si tenien comboi, il·lusió, que ens van demanar, per favor, que anàrem una altra vegada perquè volien fer-se pulseretes. Claro. I van tornar a anar sí, i de veure-los a les xiquetes xicotives en els punxats... Bueno, va ser, de veres, molt bonic.
0: Claro. I jolín, què puguem fer? Perquè ho acabeu de dir, no? Jo també ho deia. Quan som xicotetes, quan som xicotets, a lo millor, d'això, de la iaia o del que siga, provem, després ens desconnectem totalment i ja fins a que no som una miqueta més majors ja no tornem. Chico, pues

0: Sí, i les agulles...
1: És que tindre un picat, és que tindre un picat, ahí, que un picat, que això... Perquè regalarem a la gent que ve, les 150 persones, una bolsa, i ahir regalem un picat. L'any passat van regalar un picat, que era una menina, que era una passada que s'ha fet, molt bonica, molt bonica. Sí. I després, bueno, allí també a Dexa poso cada un, i la Casa de la Dona també poso cosetes, i la veritat és que després del picat pues, ja anem col·locant les agulles. Els boixers són matemàtiques, matemàtica pura.
0: Per això no m'agrada ben a mi.
1: És matemàtica pura. Tu simplement vas continuar, ja saps que els d'ací tenen que anar a l'altre costat i l'altre costat tenen que anar a este.
2: Però tu figures fer adelantat que ara posem els perletes.
0: Ah, sí?
2: Perletes.
0: I sa pulsera que portes és de bolillos. Jo a d'este l'havia vista.
2: Són una passada, En el punt de ganxo i a l'aulleta i això, fem ahí una virgueria i posem la perleta.
0: Que xulo.
2: I avui se fan palmitos, avui se fan això d'antigament, puntilles per les mantelles, puntilles per les llençols, això s'ha acabat en Can Fan.
0: Ara què es fa, sobretot?
2: La cosa s'ha modernitzat molt.
0: Ara què es fa? Sobretot, perquè abans ara, sí que eren això molt...
1: Sí.
0: O inclús quadros.
1: Se fan quadros també.
2: I collars.
0: I collars.
2: Collars també se fan, a gargantilles. O sigui, que es fan moltes coses. Entonces, jo crec que ha agarrat auge el bolillo. Ha agarrat auge, sí. Ahí en el centre d'Espanya, ahí en Almagro, ahí fan unes trobaes... de mils de persones fent bolillos.
0: Que xulo.
1: Se fa molts palmitos, ara se fa molts palmitos.
2: Molts palmitos.
1: Molts palmitos de baixers, molts palmitos. Pulseres també se'n fan moltes. O sea que tapetés...
0: I escolteu-me, ara després tornem a la trobada, però si n'hi ha alguna persona que ara mateix s'està escoltant des de casa i diu, xico, a veure si un guany m'apunte. Ara que se'ns comença el curs, n'hi ha possibilitat.
1: Clar, perfecte. Claro, per nosaltres el que volem és això. Mira, claro. Si volen apuntar-se, simplement tenen que anar a la Casa de la Dona. Està oberta per el matí, tots els matins. I allí que s'apunten, a més, demà crec que és la presentació, i ja mos diran tots els cursos, perquè estan fent molts cursos i moltes històries. Entonces van allí i s'apunten. O bé a la xarxa del puntet o bé al boixeig, el que vulguin.
0: Vale.
1: Poden anar per tot el matí, poden estar i se poden apuntar. Els boixeig anem els dijousos de 5 a 7.
0: Molt bé.
2: De 5 a 8.
1: De 5 a 8, millor dit. De 5 a 8. I el ganxet anem de 5 a 7.
0: Vale.
1: El dimarts.
0: El dimarts.
1: O sea que poden...
0: Dimarts ganxet, dijous boixeig.
1: Exactament, el dimarts ja està. Se socialitza, se parla molt.
0: I tant.
1: Parlem molt.
0: Però no es fan més romansos.
1: Claro. Si és que això és lo fonamental. Imagina't en aquestes edats, lo que ens interessa és parlar d'unes a altres i veure com fem, i veure el picat que han fet, i això agilitza la ment una barbaritat.
2: Una barbaritat
1: molt agilitza la ment.
0: Xiques, abans de deixar-ho, abans d'acomiadar-vos, si no tinc mal entès... La preinscripció encara es pot fer fins a demà.
1: Fins a demà,
2: exacte.
0: El preu són 5 euros, exacte. La informació en la Casa de les Dones, o al telèfon o al WhatsApp, que tinguem en la nostra web, però si la gent vol anar. Encara arriben a temps.
1: Sí, no? arriben a temps.
2: Els 5 euros entra a almorzar,
0: Que és molt important.
2: Que és molt important. Sí.
0: Imagina't tu, des de les 9 i mitja fins a les 2.
1: Ens preparen un almorzar, la veritat és que ens traten molt bé, molt bé. Les coses com són, ens traten de català.
0: Que bé. Jolín, que content estic d'haver parlat amb vosaltres i de que, bueno, de que els bolillos, de que els boixets estiguen, com bé diu Puri, en auge.
2: Sí, jo crec que sí.
1: En aquests moments sí.
0: Pues mira, ara... Així que tinguem una xica jove, que està així a l'altra banda, o un xic jove, a veure si ens apunta. També.
1: Apunteu-se. Si ves, t'ensenyarem. Tu si ves, nosaltres... No te preocupes.
0: Me'n recordaria jo d'alguna cosa.
1: Claro. Pues mira, la persona que ha fet boixeig, sempre mos heu dit, la persona que de xocoteta ha fet boixeig, sempre s'han recordat d'algo. Per tant, si vens, encara te faràs
0: perquè
1: algun
0: palmito. Perquè està obert per totes les edats,
1: Sí, i depenia on homes també que fan boixeig.
0: Home, claro que sí.
1: Quan fem les trobaes, n'hi ha molts homes per ahí que diuen, això és de dones. No, això és de qui li agrada.
0: Clar que sí.
1: Això és que li agrada fer boixeig i
0: que bé, doncs ahir tenim la crida a que la gent participe. Jo no ho descarte passar-me una vespranca, que sigues quadrinyar.
1: Allí veuràs que ve teu passes.
2: Vine.
0: Mercè Yasser, Puri Mascarell, moltíssimes gràcies per haver vingut i recordem 3 d'octubre, des de les 9 i mitja del matí, així en l'Albereda Jaume I de Xàtiva, tercera trobada de boixeig.
2: Correcte.
0: Que vagi molt bé. Allí mos veurem.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres.

Es la 1:56 minuts, posem punt i final a este programa d'avui, d'este dijous. Hòstia, que bé, demà és divendres ja, afortunadament, 24 de setembre. Gràcies per estar a l'altra banda, demà tornem, i ara, com sempre, 2:10 t'actualitzen la informació. Avui amb Carla i en Fèlix, en hora 14, Xàtiva i Comarques, 3:20, Ser Deportivos, 7:20, la ventana de Xàtiva i Comarques, les 9:10, temps per als esports. Gràcies per estar ahí, vostè i jo, tu i jo, ens tornem a escoltar demà a les 12:20. Adeu.

0: Vamos a hablarles ahora de atletismo. Ya hemos adelantado en la portada que el pasado fin de semana fue un fin de semana con presencia en hasta 4 pruebas distintas, además con buenos resultados. Pero vamos a ampliar la información. Ya saben que los jueves se encarga del Cup Atletisme Sativa Ramón Ureña. Ramón Ureña, buena vesprada.
1: Hola, Félix, muy buena vesprada.
0: Contan qué tal va a estar el pasat cap de setmana.
1: Bueno, has fet un bon resumen tu, no? Has passat-ho per un poquet per alt, o remarcar les posicions de podio, per exemple, començant per la volta a peu, que era la seva 21a edició de Montaverner, del circuit de la Vall d'Albaida. Aleix Blesa va fer segon promesa i cinquè absolut. Nadia Vila, segona sènior i tercera absoluta. Juana París i segon veterà B. Claudia Casanova, segona promesa femení, i Liuba Vila continua guanyant en la categoria de diversitat funcional. I van haver 348 en línia de meta. La veritat és que molt bé. I després també teníem els resultats de la de setena volta popular a la Granja de la Costera, amb al voltant, no va arribar a 200 en línia de meta, on van tindre tercer veterà C, a Santi Fabra. Després, en categories inferiors, van tindre el guanyador Josep Roca en la categoria Levi masculí i guanyadora en esta mateixa categoria femení, Alba Quiles. Després, també, tinguérem representació en la volta a peu a Villalonga, del circuit allà de la Safor. També has comentat lo de Maribel Caro, que va ser tercera absoluta, tercera general en Benaguasil, en aquesta edició número 10 de la pujada Montelieta, no sé si ho he dit bé, i bé, això va ser pràcticament tot. Tu ja ho has dit i jo l'únic que he fet ha sigut remarcar una miqueta més.
0: Bé, encara és un cap de setmana, sobretot de curses populars, però ja tenim alguna cita popular però important aquest proper cap de setmana. En concret tenim carrera ja per a Maria Ureña.
1: Sí, concretament dissabte per la nit, perquè se celebra ixa 15K nocturna en València, que organitza el Club Atletisme Diputació València, i on anem a tindre, com bé has apuntat tu, pues, Maria Ureña, la representància divina, enrolada en les files del Serrano Atletisme, i que l'any passat ja va fer segona absoluta. Anem a veure si en guany pot estar, jo crec que sí, que podrà estar allà en els llocs de pòdio. I anem a veure si és així. Després també tenim altres proves. Dissabte per la vesprada, a partir de les 18 hores, tinguem ixa 47 edició del Cross Sant Rafael, d'on tenien una prova clàssica del circuit de la Vall d'Albaida. El diumenge de matí, a partir de les 10 del matí, tenim ixa 17 edició de la pujada al Castell de Montesa. Per supost, tinguem la Run Càncer de Xàtiva i en fi, això és lo que n'hi ha.
0: Ja és molt. Per a este proper cap de setmana aprofitem, com sempre actualitzarem última hora de la pujada al castell.
1: Mira, estem al voltant de fins ara 550 aproximadament els inscrits. És un bon ritme d'inscripció. Recordem, ja ho diem la setmana passada, que estem en aquest tram fins als 800 inscrits, que se paga 10 euros, i a partir del 801 o també a partir de l'11 d'octubre es pagarà ja 12 euros.
0: Anem bé. Ramon Ureña, moltes gràcies. Bona vesprada.
1: Vinga, gràcies a tu, Félix. Adeu.
2: Este 2026 volem apropar-nos més a vosaltres.
3: Hola, soc Miriam des de Rafelguaraf.
4: Hola, soy Elena y os escucho desde Navarrés.
5: Hola, soc Esther y vos escolto desde Manuel.
6: Hola, soy Bernat des de la Pobla Llarga.
7: Hola, soc Carlos i vos escolto des de Carcaixent.
8: Hola, soc Ferran i vos escolto des de Barxeta.
2: Eixir al carrer, contar el que passa i donar veu a tot allò que ens conteu. Per això, posem el focus en Xàtiva i Comarques. Més proximitat, més territori, més ràdio. Radio Xàtiva, Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: España se ha convertido en una costumbre. Los jueves buscamos la última hora del Olympic Juvenil. Tal vez cuando lo tenemos más difícil, porque íbamos a jugar en casa del Benidorm. Me alegré al ver el marcador de empate a 2. Es el primer punto. Ahora veo que este sábado aquí en La Murta recibimos nada más y nada menos que a la Orihuela, ¿eh? En fin, vamos a conocer la última hora de este juvenil. David Canut, entrenador, buena vesprada.
1: Buena vesprada, Feli. ¿Cómo sigue?
0: ¿Enhorabuena o no? Pero el punto conseguido a Benidorm.
1: Yo creo que no se le puede ir al jugador más que enhorabuena, perquè es veig en una situació molt complicada quan al minut 43, encara la primera part, ens quedarem amb 10 per una doble groga i l'equip, lluny de vindre-se en avall, encara es va ficar en la segona part al capdavant del marcador i en un gol d'ells, a nostre pareix era la fora de xoc, però clar, nosaltres sempre ho veiem des del nostre prisma. Ens ficaren el 2-2, ens empataren i acabant-se el partit tinguérem un penal claríssim que no s'atrevia a pitar l'àrbit, que ens haguera donat la victòria. Així que les sensacions són totalment de que mereixim la victòria, de que ho donarem tot, de que tot i tindre inferioritat numèrica, l'equip va estar competint molt, molt bé i va ser capaç de guanyar al final un empat tan molt difícil en Benidorm. És un equip fet per a intentar pujar, com sabeu, el Benidorm és un club que està gestionat per la Vivilla, Damià Vidagany, i que té de director esportiu a Claudio López, el mític Piojo. Uh-huh. Així que tot el que està per allí és molt professional. I, bueno, jo ho considero un èxit. Un èxit que, si esta setmana contra l'Orihuela aconseguim els 3 punts, seria perfecte.
0: Home, sí, enhorabona per les circumstàncies del partit, encara que tinguem la llestimeta de que a lo millor mereixíem 2 punts més després d'allò que va passar aquest partit contra el Benidorm. Bé, què tal la setmana?
1: Pues d'allí, la veritat que eixirem prou magullats, veiem 2 lesionats, recuperem un, però això ens fa que continuem a estar en la plantilla amb pinces per afrontar aquest nou duel i que no serà fàcil. Però tenim la calor de la gent de casa, el nostre estadi i les ganes intactes. Així que venim reforçats d'aquest partit i anem a donar-ho tot per oferir-li al públic la primera victòria. Estem convençuts de poder-la aconseguir.
0: Has parlat de públic. Què tal fins ara la resposta de l'aficionat?
1: Pues la veritat que meravellosa. Jo l'altre dia contra el Catarroja no li poguérem donar els 3 punts. La segona part va ser una sèrie allí en la seva àrea i miraves a la grada i dius, oh, pues a la gent li importa el que fem i ve a respondre. Així que encantadíssims que continuïn igual, inclús que es corre la veu de que este equipo competís molt bé i a veure si podem omplir-lo.
0: Meu Wolfram no va poder jugar amb tu, tampoc va jugar amb l'Olímpic per un assumpte de salut.
1: Sí.
0: Bé, i juguen contra l'Orihuela. El principal perill d'este equip?
1: L'Orihuela té gent d'últim any ja físicament molt feta, molt potent, deixem molt ràpida a l'espai, tenim que estar molt atents a això, tenim un camp que és un espai molt gran, que és la Murta, i ahir ells van a tindre transicions ràpides en les que es poden fer mal. Anem a continuar treballant el que queda de setmana per poder-lo frenar, hem de contrarrestar aquests punts forts d'ells i fer el màxim d'any possible en els seus punts dèbils.
0: No hem perdut cap aspiració, no?, després d'aquestes primeres jornades.
1: La veritat és que tu mires la classificació i el més junt el tenim a 6 punts, que és el Benidorm que va líder. Mm. I hem demostrat que li podem guanyar al Benidorm, així que està tot damunt la taula. Va ser una lliga molt igualada i el que se descuida una miqueta i el que agarra una bona ratxa pot canviar tot.
0: Bé, David, que passa tot molt bé. Dissabte a les 7 de la vesprada. A veure, triar l'horari és per...
1: No, perquè ho han considerat el millor, encara fa calor i és una bona hora que la gent segur que ve i això és el que necessitem, aquest calor.
0: Perfecte. A les 7 de la vesprada, la Murta, Olímpic, Orihuela. Entrenador, moltes gràcies. Bona vesprada.
1: Moltes gràcies, Fèlix. Que vaig a veure. Bona vesprada.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Hola, hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més a la ventana de Xàtiva. Benvinguts i benvingudes. Avui és dijous 24 de setembre i ja puc dir que estem un dia més a prop del cap de setmana. Tinguem 27 graus ara mateix en Xàtiva i, com sempre, saludem a Lluís Francesc. Lluís, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, Carla. Bona vesprada. Notable ascenso de las temperaturas este viernes aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. A partir del sábado descienden y de forma acusada. De momento este viernes esperamos una jornada veraniega. Los valores máximos podrían superar los 35 grados. Vientos que van a soplar por momentos moderados, aunque de componente variable, y cielos por lo general poco nubosos. Las mínimas suben también. El sábado los vientos rolan a componente marítimo, nubosidad creciente y temperaturas en claro descenso. El domingo ya esperamos valores propios de finales de septiembre. En otra jornada estable y anticiclónica.
2: Gràcies, Lluís. Bueno, i què fort em pareix que des que la meva foto i el meu nom van aparèixer a les plataformes de la SER baix el nom de la ventana, encara no haig pogut completar ni una setmana sencera fent això. Una setmana, que es diu pronte. I és curiós perquè una setmana és una barbaritat de temps quan tens una cosa al cap i estàs esperant que passe. Però és pràcticament res quan mires darrere i penses tot el que ha passat en només uns dies. De fet, estem ja a una setmana del mes d'octubre. Una setmana per deixar enrere el de setembre, el mes dels començaments, que m'agrada dir a mi. Per tancar algunes coses que encara tenim pendents i probablement per començar a pensar en tot això que ens havien proposat, doncs igual quan va començar l'any, i que a aquestes altures encara no han complit i continuo esperant pacientment en algun racó de la nostra consciència. Perquè setembre té això, arriba amb olor de tornar a la rutina, de començar-ho tot amb energia, i de sobte el plantes un dia com avui, un 24 de setembre, i te n'adones i el preguntes que en quin moment se t'ha menjat el mes. I jo no sé vostès, però a mi setembre sempre m'ha semblat una espècie de segon gener. Com si ens donaren una oportunitat extra per a reorganitzar-nos, per posar ordre, reprendre coses... per fer-nos la promesa una altra vegada de que aquesta vegada ho farem bé. Perquè, de fet, tinc la sensació de que els dies m'estan passant a una velocitat que no sé si és normal. I això és una cosa que em passa cada vegada més. Suposo que també té molt a veure amb la rutina, no? És el típic que diuen amb tindre el cap ocupat, amb anar d'una cosa a una altra sense parar. I és que últimament tinc la sensació de que el calendari corre molt més que jo. I ma abuela i les persones majors en general, que sempre estan a punt per aquestes coses, els diuen, pues reina, això quan el fas major va pitjor. I jo no sé si això és veritat, però tampoc m'agrada massa la idea. Perquè si ara ja em pareix que les setmanes i els dies em passen volant, no vull imaginar-me com serà això d'ací uns anys. Però com sempre, ho contarem així, a la ventana. Així que avui, dijous 24 de setembre, estem un dia més prop del cap de setmana, sí, però també només una setmana d'octubre. I com diria ma abuela, aprofitem que això cada vegada va més ràpid. 7 i 22 minuts de la vesprada, obrim la ventana.
4: Emprende després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en findi.gva.es.
1: La ventana de Xàtiva i Comarques. Con Carla Benavent.

0: Enguany es complixen 125 anys de naixement de Francesc Bosch i Morata, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes que porta el seu nom junt amb l'Institut Paulo Freire. L'Associació de Persones Adultes Participants i altres entitats han organitzat un cicle de conferències, el llegat de Francesc Bosch i Morata, Valencianisme, Democràcia i República Valenciana, per recuperar i posar en valor la seva figura i la seva contemporaneitat. Per parlar d'aquest llegat, entrevistem a Pep Aparicio, vinculat des de fa dècades a l'educació de persones adultes, també a l'Institut Paulo Freire i secretari general. Pep, què tal? Com està?
1: Hola, molt bé.
0: Ara sí, conta'ns un poc. Com definiries, en poques paraules, el llegat de Francesc Bosch i Morata? Conta'ns.
1: Abans m'agradaria dir que tot això sorgí perquè hi ha una aliança d'organitzacions i col·lectius, com tu molt bé has dit al principi, que va posar en marxa la recuperació, primer, del nom i de les pràctiques d'aquest valencià i homenot sativenc molt important per a nosaltres, inicialment posant el nom al Centre Públic de Formació de Persones Adultes i recuperant-lo per a, diguem-ne, l'imaginari públic i social de la nostra ciutat, i després fent possible de que al nivell de País Valencià, les Corts, etcètera, etcètera, reconegueren la seua tasca. No? Aquesta aliança d'entitats per a nosaltres és molt important perquè es possibilita la realització, en primer lloc, d'un guardó que van posar en marxa fa ja anys i que considerem ara, en l'actualitat, totalment consolidat, que premia persones, entitats, organitzacions, ajuntaments que se destaquen per la lluita a favor de l'educació permanent i formació de les persones adultes, pels valors valencians i per la recuperació mediambiental, etc. Una vegada consolidat les keys de Francesc Bosch i Morata, que cada any o cada dos anys o cada tres anys, dependís de la capacitat financera de l'aliança d'entitats i organitzacions, van considerar que havia que recuperar, no? Aprofitant de que se fan els 125 anys del seu naixement, el llegat d'aquesta persona, d'aquest polític, d'aquest metge, d'aquest valencià insigne. I és per això que van organitzar aquest pui d'entitats i organitzacions, el cicle de conferències al llarg del 2026 i 2027.
0: Exactament. Pep, creus que és, justament per això que estàs comentant-me, que és important conservar el seu llegat després de 125 anys?
1: Considerem que sí, perquè a veure, l'etapa actual, 90 anys després de 1936, té similituds molt, molt, molt grans i molt importants, no? I que a nosaltres considerem que la seva pràctica quotidiana, política, cultural, ens podria ajudar a no sols a llegir la realitat actual, sinó a construir i a reconstruir ferramentes i col·lectius i institucions que feran possible el redreçament dels valencians i de les valencianes. És per això que no sols hem recuperat l'home, sinó també el seu llegat. Un llegat que és polític en primer lloc, cultural en segon, sanitari en un tercer lloc. Però sobretot un llegat que és humà, més humà que l'humà. I per això nosaltres, que fem, com tu sabes, una tasca educativa, sociocultural molt important, aquestes premisses, aquests eixos, són molt importants a l'hora de reconstituir un poc la capacitat de decisió i d'elecció de la societat valenciana en general i de la ciutadania, dels homes i de les dones que participem en ella.
0: Justament el que estàvem parlant, no? Quins paral·lelismes trobes entre el context republicà en el que va viure ell i el moment polític i social valencià d'ara mateixa?
1: Home, penso que hi ha algunes similituds i algunes diferències importants. La primera similitud seria la emergència d'actituds i pràctiques autoritàries en aquesta època que poc a poc i després de manera radical se transformaran en actitud i pràctiques clarament, diguem-ne, feixistes. donen el nom de feixisme, de franquisme, com ho vulguem, però el que fa aquestes pràctiques és configurar un clima clarament de violència extrema, cultural, sexual, racista, etc., i organitzar un cop d'estat. Un cop d'estat que va constituir un règim il·legal i aquesta il·legalitat va perdurar fins a 1978. I nosaltres no som més que els hereus d'aquesta il·legalitat i que en l'actualitat no han estat capaços, no hem volgut, no hem sabut desmuntar i tot aquest sistema autoritari que encara impregna moltes de les institucions valencianes i espanyoles i moltes de les actituds vitals que en instituts, escoles, etc., es manifesten. Aquesta seria la màxima, diguem-ne, el màxim element de vinculació entre una època i l'altra, perquè en l'actualitat al País Valencià, a l'Estat espanyol, a Europa i al món, estan produint-se aquestes actituds i aquestes pràctiques típicament autoritàries, ara con posicions noves, com podria ser l'antifeminisme radical que deriva en una lluita contra les dones claríssimament, el racisme vinculador que tracta de construir identitats pures, no? I ahí estaria la lluita que mantenen aquestes actituds clarament neofascistes contra les persones gai, lesbianes, etcètera, etcètera, etcètera, perquè consideren que aquestes identitats no són identitats pures. Entonces, clar, nosaltres pensem que des del llegat de Francesc Bosch i Morata podem construir, reconstruir i fer una lectura del món actual per a construir i reconstruir col·lectius, entitats, institucions que puguin ajudar-nos a lluitar contra aquest feixisme de nova construcció, aquesta emergència que tenim en l'actualitat, que i poder lluitar i reconfigurar un País Valencià lliure, humà, etcètera. Aquest era l'horitzó i l'objectiu i l'imaginari que Francesc Bosch i Morata volia tirar endavant.
0: Totalment. Pep, són diverses les conferències que tinguem, no? Per dir d'alguna manera. Converses. Este divendres, no? A l'ESA de la Vesprada, el llegat de Francesc Bosch i Morata, diàleg sobre la vida, l'obra i el seu pensament. També teniu el dimecres que ve, el pròxim divendres 13 de novembre. Teniu un montó de conferències preparades. Què van a tratar-se en aquestes conferències?
1: Bueno, les conferències responen a les inquietuds de les entitats, organitzacions que configuren l'aliança, però també a les entitats, a les inquietuds i preocupacions que té la pròpia societat valenciana, no? La primera és per obrir, és un pòrtic que obri quin és el llegat i per què està caracteritzat. Entonces, és una conversa entre Miquel Notari. Miquel Notari és un investigador i un dinamitzador sociocultural valencià, investigador en la vida i en l'obra de Francesc Bosch i Morata, i conversarà sobre tot això amb Maria Josep Picó, que és una professora de la Universitat de València, experta en periodisme medioambiental, etc. Les altres marquen uns eixos, que són els eixos que també té el propi guardó de les Keys, no? Un és la cultura popular. No podem entendre el País Valencià sense la seva potent cultura popular, que fa que el valencià com a llengua i el valencià com a cultura arrelin el conjunt dels territoris valencians, tant en els de parla valenciana com en els de parla castellana. L'altre eix és el feminisme, no? Aleshores, ahí, bueno, en el de cultura popular contarem con un expert, que és Lluís Vicent Freixina, que a la vegada és president de la Federació Valenciana d'Instituts d'Estudis Locals, Comarcals i Territorials. I xarxa que se caracteritza i reconeguem com clarament els que estan portant les investigacions de caràcter local, recuperant pràctiques i cultures populars, sabers, oficis i sobretot la història local que després ens serveix per abastir la història del nostre País Valencià i del conjunt de l'Estat espanyol. L'altre eix és el del feminisme. Sempre hem considerat i continuem considerant que el feminisme és una aportació brutal a les polítiques educatives i no educatives d'emancipació de les dones i dels homes. Per tant, aquest serà un altre dels eixos i farà una professora de la Universitat Oberta de Catalunya que se diu Maria La Cueva Lorenz.
0: Molt bé.
1: El tercer eix és la pròpia construcció d'institucionalitat. Allò que va fer Francesc Bosch i Morata des del Consell Executiu Popular, no? de reconstruir noves institucions, per a nosaltres és molt important, perquè sense institucions valencianes no pot existir el País Valencià. Si volem totalment tindre un País Valencià lliure, democràtic, humà, ha de tindre les seues pròpies institucions i han de ser les valencianes i els valencians els que han de determinar què volen, com ho volen i quan ho volen, no des de cap altre lloc. Finalment, l'altre eix és el de la transformació social, no? Ese eix l'eix anterior va a càrrec de Francesc Gamero i Lluna, que és un funcionari de la Generalitat Valenciana que ha estat secretari autonòmic d'Hisenda en el govern del 2019 al 2023. Mm-hmm. Per tant, coneix de primera mà quina és la institucionalitat, quines són les que s'han construït, quines són les que s'han de construir i, sobretot, una qüestió molt important, perquè tu pots construir, reconstruir, construir i tirar noves institucions, no? Però si no hi ha finançament, aboques a aquestes
0: institucions. No hi ha res.
1: No res. El quart eix és el que t'estava comentant de la transformació social. Les relacions que té el valencianisme amb la transformació social, etcètera, etcètera, que per a nosaltres este eix és molt important perquè enllaça en els altres anteriors i en el llegat de Francesc Bosch i Morata. La conferència la farà Gustau Muñoz, que és un professor de la Universitat de València i, a més, ha estat encarregat de les publicacions de la Universitat de València. És un intel·lectual valencià de gran prestigi i que, evidentment, farà, diguem-ne, la cloenda d'este cicle de conferències. Mm-hmm. Enmig del cicle entregarem l'Escape de 2026, val? I com a primícia he de dir que la comissió de l'Aliança d'Entitats i Organitzacions es va reunir a finals de juliol, crec que va ser, i van decidir entregar-lo a l'Ajuntament de Dénia, perquè l'Ajuntament de Dénia s'ha caracteritzat des de 1989 més o menys fins a l'actualitat per lluitar i posar en valor diguem-ne la defensa de l'educació permanent i de l'educació i formació de les persones adultes. I a partir del 1997, en la constitució d'un premi, un premi que és un premi de Dénia a la tasca i la labor d'educació permanent realitzada per persones, escoles, associacions, entitats, etc., que el 2027 farà 30 anys que està en marxa.
0: Vaja. Pues, Pep, que barbaritat. Ens quedem sense temps, així que sols en queda que un minut per a que convides a tot el món a que vagi a aquestes xarxes i aquestes conferències i que s'anime també a descobrir un poc més de Francesc Bosch i Morata.
1: Bé, a nosaltres ens agradaria que aquest cicle de conferències fos acollit per els col·lectius, entitats, organitzacions, centres, instituts, no sols de la ciutat de Xàtiva, sinó del conjunt del País Valencià, i que feren d'esta participació en el cicle i del reconeixement de la tasca que ha fet en el seu moment Francesc Bosch i Morata, un dels eixos d'intervenció en les seues àrees d'intervenció culturals, polítiques, feministes, educatives. Això és el que ens agradaria. Per tant, convidem a totes les dones i homes de la nostra ciutat de Xàtiva, del nostre País Valencià, a participar en el cicle de conferències perquè se sentiran representats i se sentiran, sobretot, amorosament dialogants en el llegat de Francesc Bosch i Morata.
0: Moltíssimes gràcies, Pep Aparicio. Una abraçada molt gran i gràcies per estar amb nosaltres una vegada més.
1: A vosaltres.
0: Adéu. Adéu.

0: En Omoda ya Ecumoy Motor estamos que echamos fuego. Llegan los días del dragón del 11 al 26 de septiembre con descuentos de hasta 15.950 € en tu nuevo Omoda o ya Ecu. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta 15.950 € de descuento. Y eso no es todo. Empieza a pagar en 2027. Recuerda, solo hasta el 26 de septiembre en Moy Motor Gandía, Denia y Xàtiva. ¡Que no te lo cuenten!
1: La ventana de Xàtiva i Comarques, con Carla Benavent.
2: Acabem la ventana i segons AM ho fem en quasi 25 graus al centre de Xàtiva i com cada dijous i una setmana més, tanquem esta ventana amb la píndola de Tana Francesc, ens falta paciència. Adeu.
3: Si una persona parla massa lent, ara ja tenim la solució. Posar-la a 1,5. Si encara va massa lenta, al per 2. Ens hem acostumbrat tant a accelerar els vídeos que de vegades escoltar algú parlar a una velocitat normal quasi ens desespera. Un vídeo de 10 minuts a 1,5 i en un poc més de 6 minuts ja el tenim. Un podcast també. I amb una classe gravada, si puguem, l'accelerem. El més curiós és que una vegada t'acostumbres, costa molt tornar arrere. Perquè ja no volem només veure una cosa, volem veure moltes i volem fer-ho ràpid. Pot ser, el més estrany és que aquesta velocitat no s'ha quedat només a les pantalles. Una conversa que s'allarga, una cançó que tarda en arribar a la tornada o una pel·lícula que durant 5 minuts sembla que no passa res, de seguida pensem que va massa lenta. Pot ser, no és que ara tinguem més paciència, pot ser és que ens hem acostumbrat a viure a una velocitat d'infart i el problema és que a la vida, de moment, encara no tenim botó per accelerar-la. Pot ser demà tornar a passar, però ara ja ho miraràs d'una altra manera.
1: Hay ciudades que viven el deporte a pie de calle. Este viernes, La Ventana viaja a Pontevedra con motivo de la gran final de las series mundiales de triatlón. Una cita que este año supera todos los récords de participación y que lleva a este deporte hasta el corazón de la ciudad. La Ventana, con Carlas Francino. Colabora Concello de Pontevedra. La SER, el sonido de la vida.
4: La Ventana, con Marta Delvado.

0: Hemos hablado de atletismo en Ser Deportivos con Ramón Ureña. El fin de semana que viene es especial por las muchas citas atléticas que hay, algunas de ellas de carácter benéfico. Tome nota de la agenda del fin de semana.
1: Sí, concretamente dissabte per la nit, perquè se celebra ixa 15K nocturna en València, que organitza el Club Atletisme Diputació València, i on anem a tindre, com bé has apuntat tu, pues, Maria Ureña, la representància divina, enrolada en les files del Serrano Atletisme, i que l'any passat ja va fer segona absoluta. Anem a veure si en guany pot estar, jo crec que sí, que podrà estar allà en els llocs de pòdio. I anem a veure si és així. Després també tenim altres proves. Dissabte per la vesprada, a partir de les 18 hores, tinguem ixa 47 edició del Cross Sant Rafael de Ontinyent, una prova clàssica del circuit de la Vall d'Albaida. El diumenge de matí, a partir de les 10 del matí, tenim ixa 17 edició de la Pujada al Castell de Montesa. Per supost, tinguem la Run Càncer de Xàtiva i en fi, això és lo que n'hi ha.
0: I també última hora d'esa pujada al Castell de Xàtiva. Ja són sobre 550